0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballado. I està l'has cantado.
2: Falta un tobogán al pobre home. Inés no dona la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Des dels nostres Blu Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blu Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blu Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Si coneixes Estam i està el tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

més clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Nostres, Blue Radio 90.2 de la FM y www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada día fem radio per tu y amb tu.
1: Una experiencia retro.

Ellen Broy no tiene resabor en su familia de estome. Cada u té la seva tasca en esta vida. Jo sóc locutor de programa de Ràdio Remember i esto a més un polític. El meu apellido sembla que ve de Barcelona, igual del meu iaio. El pare de mon pare, Vivas, ve de Barcelona. I no sé com ha manegut esto a mi, pues en Ceuta, pues d'alguna forma i manera. Vinga, pues feta l'aclaració, sigues benvingut, sigues benvinguda al territori Remember, presentat per un servidor, Javi Vivas i Calatayud. Aquesta setmana comencem la formació Royalty i el tema Baby Don't Let Me The Way.

Baby Don't Lead Me The Way. La formació Royalty sonant a este territori, remember. I el següent, el Trouble Night, Bandido, Factoria, Piropo. President de Ceuta des del 2001, senyor Jesús Vivas. Juan Jesús Vivas, eh? Lo dic, no tinc res a veure en este senyor.

unes quantes persones van interpretar aquest tema All Trouble Night, entre el senyor Roy Orbison, Celine Dion, i sembla que l'original és Cyndi Lauper. Aquesta no té original, o sigui, en aquest cas l'original, la formació Double Vision.

Ah, ja veus que se m'oblida felicitar a la gent d'Activi. En l'últim vuelo, el 40 aniversari, el 11 d'octubre. Moltíssimes felicitats i per molts més, però sembla que va ser l'últim. El último vuelo de Activi, 40 aniversari. Enhorabona.

Lo dices desde el Super Dance 90, Dream the Power. I el següent, nosaltres coneguem el Free From Desire, per un dels temes que també funcionarà en la dècada dels 90, la formació Gala i el seu Let the Book Drive.

Ai, sí, n'hi ha que estar a la feina, n'hi ha que mirar menys el mòbil. Assistem, encara continuem al territori, remember. Take this piece of my heart, la formació Intermission des del Remember de 90. I qui no coneix aquest tema? In the Evening, tot un clàssic ja finals de dècada dels 80, principi dels 90. Shirley Lee Ralph, sonant a este territori.

Y prácticamente ya despedimos de este territorio. Remember, abans del tema In the Evening, Shirley Lee Ralph, el següent Marisa Turner, i no té res que veure en la desapareguda Tina Turner. El tema People to People és el que es va atrapar a despedir-nos aquesta setmana del territori Remember. Com sempre, donar-te les gràcies i les salutacions codelíssimes de Javi Vivas i Calatayud. Adeu i fins la setmana que ve. People to People, el tema que emprarem aquesta setmana per a

0: Des nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: Comienza Sindicato del Vinilo. En cabina, Quique Vallés. Síguenos en Facebook. Sindicato del Vinilo.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.